0: tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: els èxits. 40. Els 40.
1: Cami era la veïna, va venir un dia, que passa tronco? Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia...

0: En aquest End of the Beginning acabem d'arrencar aquesta última horeta, aquest últim tram d'avui dilluns de l'Andaia per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Bé? Ara té el cap de setmana? Espero que sí, eh? Nosaltres fantàsticament, eh? Déu-n'hi-do, quin cap de setmana que hem passat. Ben mogudet, ben mogudet. Això està bé, això està bé. Escolta, però aquesta hora, què et sembla si fem un cafetó plegats, un té, alguna cosa per despertar-nos? Perquè, a més, escolta'm, la calor apreta, eh? De fet, tindrem una setmana que serà una mica una muntanya russa pel que fa al termòmetre. Sí, sí, la temperatura anirà pujant i baixant. Avui toca caloreta. Va, de seguida en parlem. Abans arriba Dani Fernández. Aquesta ja la coneixes. Es diu Me has invitado a bailar. Molt bon dia.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Com un diamant, com un diamant brilles tu, i també avui està brillant el sol igual. Arrenquem la setmana amb bona dosi de sol i atenció, perquè el termòmetre, com et deia abans, farà una autèntica muntanya russa, amunt i avall, amunt i avall. Avui dilluns, protagonisme clar del sol arreu del territori. Tindrem cel serè, temperatures cap amunt màximes que avui es poden enfilar fins als 33 o als 34 graus a la zona de Ponent, també a l'interior de l'Ebre. Calor d'estiu, però sense excessos, això sí. A la costa, algun tram amb nit tropical, sobretot a la ciutat de Barcelona. I a la tarda, això sí, quatre ruixats de poca cosa, vaja, sobretot al Pirineu i potser a algun punt del nord del país. De cara a demà, sembla que tindrem un gir de guió, baixa la temperatura, especialment al nord del territori, amb l'entrada de la tramuntana i el mestral als extrems. El mercuri sembla que s'anirà desinflant i l'ambient serà més suau i agradable fins dijous. Per tant, setmana variable. Pic de calor avui, refrescada a mitja setmana, i el cap de setmana tornarà a apretar una mica més, però sense cap gran calorada a la vista. Així que toca setmana de contrastos i toca adaptar l'armari al dia, eh? Si encara no has fet el canvi, ja va estar, també t'ho dic. Repassem temperatures. Ara mateix tenim 16 graus a Andorra la Vella, 21 a Gandesa, 22 graus a Figueres a aquesta hora, i ara mateix també, doncs, 23 graus a la ciutat de Mataró.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Te'n recordes del fin del mundo? Doncs tenen una nova cançó als 40. Es diu La mitat de la mitat. Ells són els La La Love You.

0: La mitad de la mitad és el més nou als 40 de la formació La La Love You. Per cert, Catalunya ha posat en marxa un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins. Es diu PERAMCAT i vol arribar amb força al 2030. D'entrada, més de 3 milions d'euros d'inversió i un objectiu clar: restaurar 4 hàbitats clau. Les algues, les praderies marines, els rodòlits i fins a, i al fons de coralígen. Imprescindibles per a la biodiversitat i també doncs, per la pesca i per el busseig. Ja hi ha equips treballant a la Costa Brava fent diagnosi punt per punt de cada tram i alerta perquè hi ha indrets com a Tossa de Mar. Algunes espècies d'algues pràcticament han desaparegut. Senyal d'alarma. El pla també vol reduir les pressions, menys impacte de banyistes, embarcacions, contaminació i més consciència. Gestos simples, com no trepitjar les algues, poden marcar la diferència. Objectiu europeu, doncs recuperar el 30% de l'hàbitat degradat al 2030. Sembla que Catalunya s'avança i aposta per un futur blau. El del fons marí, eh? Ara mateix, per aquí, arriba un bon amic amb un bon consell.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ja el tenim aquí, nova cançó, i a més està picant amb força. Es diu Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina, Manuel Turizo.

Aquí estaven els Ginestar amb la seva nova cançó que s'anomena Perdre el cap. El reconeixes, oi que sí? El pròxim 18 de juny, als 40, tornem als 40 Clotilde Fest, aquest 2026, al Palau Robert de Barcelona, amb l'actuació de Mamaduixa i també de la Maria Jaume.

jornada, una vetllada que no pots perdre, sense cap mena de dubte. I, a més, el millor tot plegat és que anar-hi és de franc, és gratuït. L'únic que has de fer és entrar ara mateix a la nostra pàgina web, els40.cat, i aconseguir la teva invitació gratuïta per veure els 40 Clotilde Fest 2026 amb la Maria Jaume i també, doncs, amb el Mamaduixa. Dit això, arriba per aquí la Lola Tuduri. Això s'anomena Pistoletazo de Salida. Atenció, perquè és una de les cançons que realment estan arrasant en aquest 2026. Sona així.

0: és l'Aitana, això que escoltaves ara mateix s'anomena Superestrella. Escolta'm, avui fem un cop d'ull al passat i concretament a un punt de la ciutat de Barcelona, concretament a la Gran Via de les Corts Catalanes, número 665. Allà mateix hi ha una nova placa que recorda un moment clau de la història de l'arquitectura de casa nostra, el lloc on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia el mes de juny de 1926. Tres dies després, el geni del modernisme doncs, es deixava i, curiosament, en aquell moment gairebé ningú el va reconèixer. Avui, 100 anys després, la ciutat li ha retret un homenatge com es mereix, amb aquesta placa que vol recordar no només l'accident, sinó també el contrast brutal entre aquell final discret i el reconeixement mundial que té avui dia. L'acte doncs, que s'ha fet ha combinat l'emoció i la cultura amb lectura de textos, fins i tot també la dansa i de l'esbart Gaudí. I és que Antoni Gaudí no només era arquitectura, era identitat de la ciutat de Barcelona, la Sala de Família, la Casa Batlló, la Pedrera i moltes més obres que ha donat la volta al món. Aquest homenatge arriba dins d'aquest centenari, aquest any Gaudí, i a les portes d'un altre moment simbòlic, la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, just el mateix dia que es commemora la seva mort. Una manera de tancar el cercle i recordar que els grans genis mai marxen del tot. Així és com, Xino Xano, anem camí de les 11 del matí. De seguida per aquí arriba el número 1 de la setmana i moltíssimes més amb l'Adrià Soler. Et deixo amb el Dani Martín, el último día de nuestras vidas. I recorda que l'Anda Yai torna demà a partir de les 6 del matí amb el Dani Moreno, la Cristina Bosca, i a partir de l'últim tram, tu i jo farem un cafetó, si et sembla. Va, bon dia, passa bon dilluns.
1: El despertador dels 40. Anda ya, Cataluña. Amb Víctor de la Torre.

0: Quevedo i Elvis Crespo, dos junts en aquesta cançó que es diu La Graciosa, en homenatge evidentment a una de les illes de les Canàries, on el Quevedo fa un homenatge a la seva terra. Així comencem avui, matí dels èxits, després d'un cap de setmana farcidet de cosetes, amb tots els festivals que hem muntat a Cornellà i el cap de setmana...
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Gairebé sense temps per descansar. Però aquí estem a la ràdio. Bon dia.

va estar als 40 Pop Cornellà, el Miqui Núñez, un dels grans, amb aquesta que es diu Un altre cop, que també la vam escoltar a la plaça de Catalunya a les festes del Corpus, un cap de setmana abans us ho deia, amb moltes activitats. Vam tenir festassa el dissabte amb la festa dels 40 Urban, que ja vaig estar jo, increïble, amb artistes importants de l'Urban, i ahir diumenge a la plaça de Catalunya de Cornellà. Així que mil gràcies a tots que heu compartit aquest cap de setmana amb nosaltres amb els 40 a Cornellà. Escolteu aquesta hora per aquí, preparats amb The Paul. Bon dilluns, família. Això es diu en unos años.

Manuel Turizo, Pancanda Valent, amb cançons com aquesta, Per un pendejo no se llora. Una de les que trobes a l'últim disc, la seva era, que ahir mateix anomenat com a Pan Bitxau. No s'ha comportat la calor aquesta hora. Mira, jo aquest matí, durant tot el matí, saps allò quan l'ordinador em demana canviar credencials? I després la cosa comença a complicar-se? Doncs mira, avui tenim un lío d'aquells tremendos. Segurament que us passa a vosaltres també a la mateixa empresa, eh? Allò de que cada 3 mesos fa canvi de contrasenya, de cop i volta deixa de funcionar tot.

l'enginyer informàtic està allà fins als nassos de trobar la solució, a veure si la troba. Aquesta hora, 12 i 3, què tal, com estàs? Jo sóc Adrià Soler. Aquí als 40 en directe, avui, en aquest inici de setmana. Mira, la calle voy a poner mal.

és una bogeria. És que els búhos sempre troben el camí per sorprendre'ns. Aquí està una col·labo molt especial amb la Leire Sila, que era fins ara fa 4 dies la cantant de l'Oreja de Van Gogh. Doncs mira, els búhos i Leire cantant això que es diu No hi ha pla B. I és una novetat.

Tamacla sonant aquí als 40. Un quart d'una... mira, fa un moment parlàvem d'això de les credencials dels ordinadors. Doncs després d'una hora, família, ja sembla que tot funciona. O sigui que ara ja pots dedicar-vos al matí. Aquesta hora aquí, acompanyant-vos, Adrià Soler. Ara preparats, en un moment, amb Nicky Jam, amb Efecto Pasillo, amb el Somber. Però abans de tot això, aquesta és una de les cançons virals de les últimes setmanes. Són Tame Impala i la veu de Jenny. Això s'anomena Dràcula.

0: Bueno, i aquesta hora és bon moment, jo crec, que per descobrir-te cançons noves. Per exemple, una que està de retorn. Es va tirar uns dies, uns mesos, descansant una mica, però ja està preparada amb tot. És la última de Lola Índigo amb Lucho RK. Això es anomena El Bachatón de la L. És una de les novetats potents d'aquesta setmana, ara que ja comença a calentar motors per l'estiu que arriba ja.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: La nova de Lola Índigo als 40.

el seu superestrella. Molts ja esteu segurament comptant els dies per veure-la en directe, que estarà al Palau Sant Jordi després de l'estiu, eh? De moment amb ella, amb l'Aitana, i una de les nostres favorites del seu quart azul, arribarem a

0: Gasca lidera la lista del 40 al 1. Son Quevedo y Elvis Crespo. Això és com sona la cançó més important. Ara sí que sí, ja estem de cap de peus cap a l'estiu, eh? Amb això que es diu La Graciosa. Alguns encara estareu pendents, sobretot d'aquests exàmens finals, sobretot aquesta setmana amb la selectivitat i pendents també d'aquestes estimades i desitjades vacances. Encara queda una mica, eh? Però a poc a poc ja arribarem.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Amb aquesta La Graciosa engeguem la nova hora. Jo, com sempre, acompanyant-vos al vostre matí dels èxits. Ara hi posem una mica de merengue amb el Turizo.
2: Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: que funcioni millor la vida. Aquí està el Guillem Bautista, és un dels artistes destacats que vam descobrir l'estiu passat i que ara ens encanta encara més, eh? Aquí està una de les últimes, això es deia No està mal. Abans, per ser Olivia Rodrigo, que va fer un set sorpresa al Primavera Sound aquest cap de setmana, que hi ha hagut també moguda bastant important, també, eh? Olivia Rodrigo, que va tornar a la capital.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: I ara, per aquí a la ràdio, et punxem l'última de Lala Love You. Això es diu La mitat de la mitat, i és una de les novetats de la setmana.

0: Aquí estaven Romeo Santos i Penrose. I ara, atenció, a aquest artista que us presentem. Volem que descobreixis a Lola Tudurri. Això es diu Pistoletazo de Salida. És una de les novetats per aquest estiu.
1: El so més nou. Els 40. I ja...

0: que és @els40. Cantarem una mica el desamor amb el Manuel Turizo i el seu Por un pendejo no sé llora. Per què no? Els dilluns no estan fets per plorar, sinó per pensar en perspectiva que queden ja un dia més per tornar a estar de cap de setmana. Passarà per aquí el Manuel Turizo i també passarà la Rosalia. Amb el seu disc Lux, que a tots ens encanta, i amb cançons com aquesta, Relíquia, que a més ja la trobes a la posició 8 de la llista dels 40. O també, mira, una de les revelacions, com és la Lola Tuduri. La coneixem de cuna i ara també en solitari, amb cançons com aquest Pistoletazo de salida, que a més, des del dissabte, és candidata a entrar a la llista dels 40. I moltes més que passaran, com el Sutherland, com la Lola Índigo, o com ara una altra cançó que també és candidata a entrar a la llista dels 40.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Ens la porten els La La Love You. Això es diu La Mitat de la Mitat. Així que aquí seguim, dilluns, Ràdio Música Líder, i a passar-ho bé. Va, som-hi!

0: I és que no, no pots ser rei si no tens a la reina. I la reina, en aquest cas, és la Lola Índigo, que sona amb aquesta cançó que recuperem d'un artista que està tornant ja amb noves cançons i també donant-ho tot, i també enamoradíssima, que això també es nota amb les vibes i amb les cançons noves que està publicant. I ara, d'amor a també desamor, o quan tens aquella relació que després, pel que sigui, s'acaba trencant i tu et quedes pensant en aquella persona i només pots pensar en tu. Així uns ho canten al Siderland amb una de les cançons més virals de l'estiu en català. I aquí sona a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40, Uri Mora.
0: I també esperant per aquí la Rosalia, els Manon Five o el Joe.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: noves cançons dels darrers mesos és aquesta, aquest End of Beginning del Joe, que també hi ha sigut algunes setmanes, la que encapçalant la llista dels 40. I ara estem a 4 minuts de que siguin 4:45. Et pregunto com ha anat el teu cap de setmana. Què has fet? Com l'has gaudit? Suposo i espero que vinguessis tant dissabte als 40 Urban Party XXL com el diumenge, ahir mateix, als 40 Pop Cornellà, que tens imatges, tens vídeos de tot el que vam viure amb una pila d'artistes, al nostre Instagram, que és @els40. Però de veritat, gràcies per venir i omplir dissabte i diumenge Cornellà, estimant la música i els 40. I va, que seguim endavant. Ara arriba una cançó que és des del dissabte candidata a entrar a la llista dels 40. Ens la porta la Lola Tudurí, i això s'anomena Pistoletazo de salida, com la seva carrera, que està començant des de fa relativament poc, però que ja ho està patant molt fort.
1: El som és nou. El som és nou.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: Cap

0: I una pregunta, en el teu Hall of Fame d'artistes que t'agraden, a qui posaries? En el número 1, el número 2, 3... Jo tinc clar qui seria un que hi hauria al meu Hall of Fame, sens dubte, que és l'Adrià Soler, que el tinc aquí a l'estudi, aquí, compartint el dilluns. Qui series? I series dels primers, també t'ho dic, eh?
1: Ostres, dels primers?
0: T'està agradant, eh?
1: Això és heavy, eh?
0: Cap de setmana així alegre i hem vingut aquí amb les piles carregades. Com també en res arriba una mica de Nueva York, la superestrella de l'Aitana, o ara molt de Love.
2: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Que és el torn del Claren, que també ho peta moltíssim i que també va estar amb nosaltres ara fa ja gairebé 2 mesos, als 40 Primavera Pop des de Badalona, i va cantar-nos la seva IA i també aquesta que sona quan estem a segons que siguin les 4:40. Va, que la setmana sempre remunta i s'engega de la millor manera amb música com aquesta.

0: Eva, jo l'hem anat amb el Bad Bunny. D'aquí res és 4 de juliol, que també ho fica aquesta cançó. També dia especial per Nueva York i per tots els Estats Units. I aquí també un artista que no para de fer concerts i concerts i concerts al Metropolitan, que, per exemple, aquest cap de setmana ha hagut la col·laboració d'Eladio Carrión. I més que aniran passant en els propers dies, que encara li queden 3 o 4 concerts per la seva residència a Madrid. I va, que seguim endavant. Ens acostem al punt de les 5 de la tarda i en res ens anem a les Canàries. Ens anem a La Graciosa amb el Quevedo i la cançó que trobes de la primera posició de la llista dels 40. Però abans, el que fa un rellotge que van passant les hores i va fent TikTok és la queixa.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
3: And feeling like P. Diddy,
4: hey, up,
3: grab
4: girl?
3: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
1: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: El 12 de junio en cines, la verdad saldrá a la luz.
4: ¿Qué has robado?
5: Secretos.
3: Del director Steven Spielberg.
4: ¿Qué me está pasando?
6: La gente ansía la verdad.
3: ¿Y si descubriéramos que no estamos solos?
4: ¿Qué vas a hacer?
5: Revelarlo al mundo entero.
3: El evento cinematográfico que lo cambiará todo.
7: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
3: El día de la revelación. 12 de junio exclusivamente en cines. Una película con sello Los 40.
8: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
2: Barcelona, 93.9.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar i amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: A Catalònia Ceràmic potenciem el teu projecte de piscines i terrasses, tant interiors com exteriors. Descobreix les últimes tendències i materials d'alta qualitat amb un servei personalitzat que farà realitat els teus somnis. Visita'ns a cataloniaceramica.es.
11: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
12: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
13: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
12: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
11: Que vean de lo que sois capaz.
12: 12 de junio en cines.
14: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El do-it-yourself està bé.
17: Rutines de skincare, també.
16: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: col·laboració. Madonna amb Sabrina Carpenter. El Break You Love, que troba ja la posició 23 de la llista dels 40. Dues deesses, dues divas de la música, també juntes, que s'han juntat per portar-nos aquesta cançó que també ho està petant. I una altra col·laboració que també passarà per aquí, en aquest cas, en forma de bachata, amb el príncep i el rei de la bachata, amb el Romeo Santos i el Prince Royce, aquests Dardos, i moltes més. I també preguntant de tu, quina creus que no pot faltar, digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40, i també escolta'ns a través dels 40.cat.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I ara és el torn del De Paul, amb el seu En Unos Años, que tu com et veus aquí uns anys? Espero que estimant molt la música, tenint una vida feliç, i amb els teus, sempre amb una salut de ferro.

0: posant una mica de rock en aquest dilluns, en aquest inici de setmana, amb el Leiva i amb el Como si fueras a morir mañana, que més, el músic ha anunciat que estarà un parell d'anys sense sortir de gira, que també ha explicat en un documental que s'ha de cuidar molt la veu i passar per quiròfan després de cada gira. Per tant, també estarem molt pendents i amb ganes de que torni el més aviat possible. I ara que arriba per aquí és un que no para mai. Fa de presentador, fa d'actor, també, òbviament, canta. I ahir va estar amb nosaltres als 40 Pop Cornellà. Et parlo del Miqui Núñez, que la proposta que ens prepara per aquest estiu és això que es diu Un altre cop.
1: Als 40, Unimora.
0: Unimora. Per tant, ara ens teletransportem cap a la Costa Brava, cap a Begur, cap a Pals i el camí que els uneix, perquè d'aquí també parla aquesta cançó del músic de Terrassa. Un minut que passa d'un quart de sis.

0: el desamor que potser molts de vosaltres l'heu viscut i no és gaire agraït. Els Dardos del Romeo Santos amb Prince Royce a ritme de bachata, el desamor sempre va una mica millor. Que ens acosta el punt de dos quarts de sis, estem a 5 minutets d'arribar-hi ara d'una gran col·laboració com aquesta a una altra que també és supertop. La Madonna amb la Sabrina Carpenter.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Això del seu Break Your Love.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: Una, amb el Gil va venir l'Ele Obrat, ja no sé on estic, és el que va tot el dilluns, que a vegades costa remuntar i no sé on estava. Ara sí, va, seguim aquí als 40, a la ràdio musical líder, i arriba una d'aquestes cançons que saps que sempre que sona la gent ho dona tot i que és un mas, una obligació a les festes perquè la gent se'n va cap amunt. És aquest Shut Up and Dance, perquè sí, a vegades que més val callar i deixar-se emportar i ballar.
1: Tots els èxits, els 40.
0: És aquesta de Walk the Moon. Va, cap amunt aquí als 40.

0: els40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: De Barcelona cap a Santo Domingo, passant per, òbviament, Sant Esteve de les Rovires i per tots els llocs ideals que tenim aquí a casa, que ens pots escoltar des d'on siguis als 40. La Rosalía amb la seva despetxa, que ens acosta al punt de les 6 de la tarda. Estem a 9 minutets per arribar-hi. I ja podem dir que pràcticament tenim superat aquest primer dia de la setmana, aquest dilluns, sobretot si parlem de forma laboral, també, òbviament. Molts ànims a la gent que esteu avui, demà i el dimecres fent la selectivitat. Que vagi molt bé i que pugueu tenir un estiu de descans, de desconnexió i pensant molt bé què voleu fer a partir del setembre. Jo sóc l'Uri Mora, us deixo amb el Karin Herrero, que arriba, entre d'altres, amb el Manuel Turizo, amb Temi Impala o amb el Cetangana.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda i qualsevol cosa, ja ho saps, @40 o @uri_mora. Que vagi molt bé aquesta setmana, els exàmens, selectivitat, i que no et falti mai a la teva vida música, bon rotllo, èxits i cançons. D'això ens encarreguem nosaltres aquí als 40. Com, per exemple, aquesta d'Alexandre Stan. M'acomiado amb aquest Mr. Saxobit. Adéu-siau, bon dilluns.

0: 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, Mi Taquilla y puntos habituales.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
2: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
3: Sou molt bona gent.
2: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
4: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en el sorteig de Waterball i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
5: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Els 40.cat.

diferents ocasions a una dels escenaris amb nosaltres. Álvaro de Luna, el seu Dime Dónde Estás és la 13 de la setmana aquí a Del 41, la ràdio de referència i la llista que tu votes a través de les xarxes socials i des de la nostra pàgina web oficial. Abraçades de qui et parla habitualment a aquesta hora, Adrià Ortega, des de fins a les 10, amb Robin Thicke, també Lala Love You, Manuel Turizo, Taylor Swift, les i els protagonistes des de fins a les 22 hores en aquest 8 de juny de 2026. Què tal, com estàs? Hola, hola.

qualitat musical. Ens acostem també de dos quarts i ho fem amb una de les cançons de default. De fet, el vam tenir també sobre l'escenari als 40 Primavera Pop fa unes setmanes amb el seu En unos años, és la número 19 de la setmana dins a la llista de referència que pots votar, evidentment, des del nostre website oficial.

cançó es diu End of Beginning, protagonista dins la nostra fórmula musical en aquesta nit del 8 de juny de 2026. Espero que estiguis bé, número 7 de la setmana, i atenció perquè arriba el més nou de Sabrina Carpenter i Madonna, la fusió amb el seu Bring Your Love, és la 23 de la setmana, 4 amunt, em puja des de la 27 d'aquests últims dies, evidentment aquí, des de la number 1, en format pop dance, clar.

Déu-n'hi-do aquesta cançó, com ens ha captivat aquest final de 2025, també a principis de 2026. És Golden, és Hendrix, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical habitual en aquest dilluns nit. Estem a dia 8 del 6. Atenció, perquè les tenim totes, perquè en res arriba Miley Cyrus, arriba Aitana amb el Superestrella i arriben algunes de les cançons que vols escoltar i que

tots els teus èxits. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

gràcies a les teves peticions que m'estan fent arribar des de les xarxes socials. Soc l'Adrià Ortega. Si estàs a Barcelona, si estàs a Girona, Lleida, Tarragona, Andorra, o també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets, gràcies per ser-hi. Un dia més, connectades i connectats, des de la número 1 en format Pop Dance.

que vindran. Els40.cat, el web dels 40 en català. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat.

0: de la setmana, la cançó de Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa, perfecta, ideal per iniciar i també per posar-te-les dins els 41 Tour, la festa de referència que tu controles, evidentment des de les nostres xarxes socials. Que dius, Adrià, si estàs aquí, estàs allà, posa aquesta cançó, posa l'altra. I anem per diferents pobles i ciutats de Catalunya. De moment hem fet ja uns quants, en especial ens vam veure a Sant Boi de Llobregat amb la partida i jo mateix, Adrià Ortega. Per davant tinc Anna Mena, tinc Ryan Castro, tinc a David Guetta o, per exemple, cançons de Zayn i Sia amb el seu Dusty Down. Així que gràcies per ser-hi un dia més des de la ràdio musical que t'acosta als hits mundials i també als de casa.
1: Els 40, Adrià Ortega.

La Villa. És brutal, és la 18 de la setmana, i amb això 4, després del repàs, el reinici a la llista dels 40, Adele 40 a 1. Per tant, tinc a Romeo Santos i Prince Royce, tinc a Rosalía, passarà per aquí també David Guetta, o, per exemple, un dels èxits de Lola Indigo i Lucho, una de les novetats importants de la setmana amb el seu El Bachatón de la L. Abans, hi posem una de les brutalitats que ens ha presentat aquest principis de 2026 amb unes ganes terribles d'escoltar això que es diu Dràcula,

Mundials per excel·lència i els que veiem dins la nostra llista del 40 a l'1, concretament, com et deia, la número 2, la posició destacada a dins el podi. Les tenim totes, i si et sembla, et poso una de les novetats importants de la setmana aquí, als 40, per iniciar mes de juny, el mes de Lola Índigo. El bachatón de la L. Què et sembla? Escolta.

0: Especial aquesta cançó que has dit de Fate of Ophelia, número 5 actual, que ens acosta a les 10 d'aquesta del 8, de juny del 26. Espero que estiguis bé connectat i connectat a bord des dels diferents punts de Catalunya que ens sintonitzes. Arriba de Juan Magán o de Shawn Mendes, perquè aquí les tens absolutament totes, 24-7.
1: Posem els èxits. Els 40.

Ens ha quedat posat aquesta cançó aquí a la ràdio, però especialment el que ens va deleitar tots va ser la posada en escena als 40 Primavera Pop a Badalona cantant això que es diu Ayer la vi, és la número 9 actual del 40, no?

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: something I want to talk about.
1: El millor del pop. Els 40.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.